passaran durant el cap de setmana, encara que a veure com estan els terrenys. El que no es podrà fer, seguixen evidentment les suspensions per aquesta vesprada davant d'Isabí Roig, que decreta l'Agència Estatal de Meteorologia per aquestes fortes pluges, per exemple, a Vila-real. S'ha anat a celebrar a la sala de reunions de la Comunitat de Regants de Vila-real la primera edició de la gala benèfica de l'Associació Cultural El Bressol. Anava a ser en suport a dos nous treballs sobre el càncer metastàtic que va dirigir la científica de Vila-real i Premi Rei Jaume I, Maria Jesús Vicendo Con. Doncs, degut a aquestes condicions, s'ha ajornat i ja s'anuncia, tant des del Bressol com des de la pròpia Comunitat de Regants de Vila-real, que ben pront es coneixerà la que serà la nova data per a aquesta cita benèfica. Doncs que també se suma i sa llista de suspensions ampla degut a aquest avís que tenim per a aquestes properes hores de fortes pluges a gran part de la província de Castelló.

0: Mediodía.
1: COPE Castellón y COPE Vinaròs.
0: Estar informado.
2: Así continuem. Salutacions d'Alberto Marco. En 10 minuts tancaran centres educatius de gran part de la província damunt degut a aquell aïse. Avís roig per fortes tempestes que s'activarà a les 6 de la vesprada. Ara a les 2 s'activa l'avís taronja a tota la geografia de la província de Castelló. Molta cura, molt de sentit comú que es demana des de serveis d'emergències de cara a evitar possibles problemes degut a aquestes pluges que poden afectar a gran part de la província de Castelló. Però avui és dijous, avui és moment de Gastrocope Castellón.
3: Los productos de Market Maestrat patrocinan Gastrocope. Todos los jueves a las 13:50 con Alberto Marco y en versión podcast en cope.es/Castellón. Con la colaboración de Al Maestrat y Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico del Gobierno de España. Cope Castellón.
0: Estar informado.
2: Temps de Gastrocope Castelló, temps per a conèixer jornades, activitats al voltant del món gastronòmic, però també actualitat. I actualitat com la que ha arribat des d'una associació de la que ja sabem que tenim molta representació en la província de Castelló, que poquet a poquet també va augmentant aquesta representació i que han tingut molt de vent. Parlem d'Eurotoques, d'aquest espai que al principi el coneixíem sobretot per la presència i la presidència de Miguel Barrera, perquè com diem, cada vegada té més socis, té més companys chefs ahí treballant i, per exemple, estan presents a cites com fa poquet, que ens sorprenia també la publicació de com seguien meticulosament i com destacaven la presència amb Jordi Roca. I ahí estaven ells, seguint-lo molt atent i també inclús en foto, no? I crec que va estar Emilio Miralles, del restaurant d'Emilio de Vila-real. Què tal? Bon dia.
4: Hola, què tal? Molt bon dia.
2: No m'equivoque, no?
4: Jo crec que sí.
2: Hala.
4: Una coseta. No és Jordi Roca, és Joan Roca.
2: És Joan Roca, veus tu,
4: saps? Jordi seria el xicotet. El xicotet, que és el pastelero, diguem-ne. El que va vindre fa el cuiner, que és Joan Roca.
2: Pues Joan Roca, ahí, que va estar explicar en aquesta publicació que va fer a les xarxes socials i ser en compte d'Eurotoques, en aquest cas en Catalunya, però que va estar de la gent de la província de Castelló i la Comunitat Valenciana, i un poc seguint el que dius com homilia, però sí que era una explicació, no?, del que ha fet tot el treball que ha fet ell.
4: Efectivament, sí. La veritat, ens van invitar d'Eurotoques Catalunya, que s'ha fet esta vegada molt proper de nosaltres, en Tarragona, en les cases del Canal. I van participar, doncs, el xef és una estrella Michelin, molt reconeguts, del de Cona i de diversos puestos. I, clar, la representació de Castelló, en Miguel al front, el president nostre, doncs, vam estar allí. I la veritat que ens va agradar molt. Va ser una representació molt bona dels productes de la zona esta de Tarragona, que està lindant a la nostra. I un dels xefs invitats era Joan Roca. Joan Roca ens va donar una classe magistral del seu restaurant, com va créixer, com va començar el seu restaurant, Can Roca, i com va evolucionar durant els anys. Claro, la gent major, pues ja, això ens pareix ja increïble, però la gent jove que s'hi està sumant ara, que són els que tenen més potència, pues també es va aparèixer una classe magistral d'ell. Lo de les redes socials que vaig ficar, està en un moment que està parlant en les dues mans obertes i pareix que estigui donant homilia, i sí, per nosaltres realment el que diu ell és palabra de Dios, el que diu Joan és palabra de Dios.
2: I un encontre que, com diem, en els veïns de la Comunitat Autònoma de Catalunya, que sempre n'hi ha bona relació en els cuiners catalans, jo no sé si això de l'art mediterrani que se nota, però que també ajuda, no?